0: Ondas toca o seu som. Ondas. Ondas. Tá na Ondas.
1: Com tudo.
0: Tá com tudo. Ondas FM 97,7. Ondas toca o seu som. Tá na onda? Tá com tudo.